0: En este acto está prohibida la entrada a menores de 13 años, excepto acompañados o acompañadas por su tutor legal. Se recomienda a la gente que quiera participar el uso de ropa vaquera, pantalón vaquero y gorra. Ni el ayuntamiento ni la Colla de Dimonis Campanar se hace responsable de cualquier contratiempo que pueda acontecer. Después de este correfoc, en la carpa, Nit de Ball, a cargo de la macrodisco móvil Tropical Fest. Mañana volvemos con la programación de Bellreguard, porque mañana siguen con más actos.
1: Más de uno. Fins al 29 de setembre, Bellreguard està de festa. Arriben el Dia de la Porra i els Pedacets. Dies plens de música, tradició i diversió. Concerts, cercaviles, mascletaes, castells de focs artificials, processons, moros i cristians, dinars i sopars populars, activitats infantils, espectacles de carrer, cabalgada de disfresses, correfocs, discomòbil i molt més. Vine a viure les festes de Bellreguard fins al 28 de setembre. Vos esperem. És una invitació de l'Ajuntament de Bellreguard.
2: Siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
1: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches, de viernes y sábados para que disfrutes de una buena y agradable cena.
2: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96 283 15 25. Tu referente gastronómico.
1: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
3: Más de uno.
0: Seguimos aquí en Más de uno, 12:34 minutos, y como les decía al principio, se va a mejorar la red de aguas en Marchuquera, de agua potable, con una inversión de medio millón de euros, más o menos. Se presentaba ayer y vamos a escuchar al alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, que lo comenta todo.
4: Ahir vam aprovar en la Junta de Govern de Gandia renovar la xarxa d'abastiment de l'aigua potable en Marchuquera i avui podem confirmar que després de la Fira i Festes començaran aquestes obres de renovació de la xarxa de l'aigua potable del barri, tan esperades per el districte i tan demandades per els veïns. Parlem d'una inversió de vora mig milió d'euros que assumeix l'Ajuntament de Gandia sense cap cost per als veïns. No pujarem, al contrari, no pujarem el rebut ni la tarifa dels veïns per a poder assumir esta i les altres inversions que tenim pendents. I en el cas de la inversió de Marchuquera, d'aquest mig milió d'euros que anem a destinar a millorar la xarxa de l'aigua potable, fonamentalment hi haurà tres urbanitzacions del districte que seran les principals beneficiàries, que són Montesol, Xauxa i Molló 3, a les que se dirigeix la part més important de la inversió. A què anem a destinar la inversió? Pràcticament a renovar les canonades més antigues, a pal·liar i a reparar les fuites d'aigua que s'estaven produint precisament perquè eren canonades ja deteriorades, a mitigar els problemes de tall de subministrament d'aigua que això estava provocant i a donar un servici més eficaç d'aigua potable al districte de Marchuquera, que presentava alguns problemes. Quins? Bueno, problemes crònics en alguns casos, la orografia, la forta estacionalitat que té així la població o l'envelliment de les infraestructures estaven provocant talls que inicialment eren talls puntuals però que ja s'han convertit en talls un poc més freqüents, causats fonamentalment primer per la pressió tan necessària que hem de tindre ací per pujar l'aigua potable fins al districte de Marchuquera, la qual cosa és tècnicament complexa, però a més la estacionalitat de la població estava provocant intervals de pressió molt diferenciats. Hi ha molta més població a l'estiu que a l'hivern i això estava provocant que la pressió fluctuara amb el que això té d'afecció per a la xarxa de canonades i per a les tuberies de l'aigua potable de Marxuquera. Ha hagut una compleja inversió, que a més ha sigut un treball tècnic complexe, per a, en primer lloc, a través d'algoritmes, preveure la demanda estival, sobretot, que és quan Marxuquera té més població, optimitzar els bombejos i fer que l'aigua arribarà correctament a les cases de major altura. I això ha suposat un treball d'actualització tècnica on han participat enginyers i investigadors especialitzats, on a través de models matemàtics avançats i altres ferramentes de software han anat treballant quines podien ser les possibles solucions a aplicar en la xarxa de l'aigua potable de Marxuquera. Les han trobades. Tenim un molt bon equip de tècnics, un molt bon equip de l'empresa mixta i també de l'Ajuntament de Gandia treballant a disposició del veïnat de Marxuquera i han trobat la solució tècnica millor per a acabar amb estos problemes. De manera que acabarem amb ese problema de fugues que ja existia en la xarxa i que estava provocant pèrdues de pressió importants que estaven inclús comprometent el subministrament en alguns moments cada vegada més freqüents, com dia, en el veïnat d'este barri. Som conscients de que els veïns i veïnes de Marxuquera no tenien el subministrament que tocava. Era un problema que havíem detectat des de feia temps i, com sempre fem des del govern municipal, hem donat sempre la cara per a respondre al problema i adaptar-nos i trobar les necessitats i les respostes que els veïns i veïnes necessitaven. Per això hem fet tantes reunions com feren falta, tant la presidenta de la Junta de Districte com el Departament de Serveis Bàsics, la empresa d'aigua potable, els tècnics municipals, tots a disposició, primer de detectar les causes possibles, l'origen del problema, i després, a partir de la detecció, de saber donar les respostes adequades per a actuar de manera eficaç com anem a actuar en este districte, a més en una inversió tan important. Nosaltres som realistes, però sobretot donem la cara. No mirem de perfil ni d'esquena als problemes, al contrari, els mirem de front, de cara, i els donem sempre una resposta adequada i eficaç des de l'Ajuntament de Gandia. Com? Pues, treballant al costat dels veïns, parlant clar, amb la màxima transparència possible. Sempre hem traslladat totes les dades i la informació que teníem i quines eren les possibles vies de solució, i hem pres decisions, perquè creiem que governar és escoltar els veïns, però també ajudar-los quan tenen un problema i respondre a les seues demandes. Les actuacions de millora de la xarxa potable de Marxuquera se sumen a les inversions pendents que també anem a abordar en el sanejament i en l'aigua potable de la nostra ciutat. Són 11 milions d'euros per a continuar millorant el nostre sistema hídric i preparant-lo per al canvi del clima i del canvi que el comportament del clima està tenint en les ciutats, sobretot de cara als episodis de pluges torrencials o de fenòmens meteorològics que cada vegada són més adversos. Totes aquestes actuacions de 11 milions d'euros més anem a fer-les sense que això suposi més cost per als ciutadans i ciutadanes de Gandia. Tampoc va a suposar cap cost afegit als ciutadans i ciutadanes, als veïns i veïnes de Marxuquera. I aquestes inversions, a més de la millora de proveïment de l'aigua potable a Marxuquera, sabeu que contemplen el depòsit de la part nord de la platja de Gandia, del Tres Ancles, el sistema d'alerta primerenca per a previndre inundacions i avisar als veïns de possibles crescudes dels cauces dels barrancs, el dipòsit a cel obert a la zona de Enginyer Navarro Reverter, la part més a l'est de l'Avinguda de la Mar, del final de l'Avinguda de la Mar, la impermeabilització dels col·lectors en la zona de Kentucky i l'estudi per a pal·liar la inundabilitat en altres punts on tenim problemes en Marenys de Rafalcaid. Són 11 milions d'euros d'inversió, però se sumen als més de 40 milions d'euros en la xarxa de l'aigua potable que hem invertit en els últims 20 anys, deixant a Gandia com una de les ciutats millor preparades front als fenòmens adversos, millor protegides, que millor prevenen i que, com en el cas de Marxuquera, millor resolen les contingències i els problemes que se van produint cada vegada que detectem un envelliment de la xarxa o unes circumstàncies en la xarxa que poden acabar afectant, com ha sigut el cas de Marxuquera, al consumidor, al ciutadà, a l'usuari final, en definitiva, aquell que necessita d'un bon servei tan imprescindible com és el de l'aigua potable. Així que, amb aquestes obres, no mirem cap a un altre costat, actuem, resolem, responem a les demandes dels veïns i de les veïnes de Marxuquera i, des de luego, ens comprometem a seguir treballant i invertint en futures fases per a resoldre tants problemes com puguen vindre, però sobretot per a seguir invertint en tindre una de les xarxes d'aigua potable millor preparades per a donar un millor servei als ciutadans i ciutadanes de Gandia.
3: Más de uno.
5: ¿Buscas casa o quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
6: De costas y más.
5: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. Gerencias, también estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Belreguard.
6: De Costas y Mar. Tu historia empieza aquí.
7: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol sin apps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
8: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
6: Más de uno.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dimecres 23 de setembre i quan són les 2:31, arrenquem un programa, ja saben, els dimecres dedicat un poc a la innovació, a la tecnologia. Els parlarem d'uns premis molt interessants amb tota aquesta xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana amb Reddit. Parlarem d'altres assumptes de producte amb la cooperativa Consum. Avui en concret parlarem dels calamars. Presten atenció. Un productàs. I també viatjarem arreu del món perquè a través de la música i la dansa des de València els anem a portar just a l'altra punta del món. Moltes altres coses que els anirem contant de seguida, però ja sabem, primer que res, fem una ullada per si s'incorporen ara i no s'han ficat al corrent del que està passant amb Núria Moreno. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: I amb aquesta actualitat informativa, conta'ns, Núria.
2: Doncs està per ací per la Comunitat Valenciana la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, està en concret a Sagunt i des d'allí ha dit, vaig a que la Comunitat Valenciana per al govern és un destí adequat per acollir a menors migrants procedents de Ceuta. Ha dit la ministra que la capacitat d'acollida de la comunitat està acreditada en un reial decret que es va aprovar el mes de juny i que estableix més de 1.900 places per a menors no acompanyats. Diu també que aquestes places estan lluny de la sobreocupació que diu que hi ha el Consell i reclama també a les comunitats autònomes, a banda de la valenciana, a la resta, que siguin solidàries per a alleujar la situació de Ceuta. Avui el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparegut en les Corts per a explicar com s'han gestionat els últims incendis i ha dit que els dispositius que s'han desplegat durant els de Segorbe, el Saleri i Tuejar, que no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons també un poc pues, l'evolució del foc. Ha insistit també que van ser incendis diferents i amb necessitats operatives diverses.
3: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Se acabaron las vacaciones, vuelve el cole, la rutina, pero que vuelva con algo bueno.
2: Septiembre es el mes del Captur en Renault Ginestar, con descuentos que pueden superar los 5.000 euros en las unidades disponibles de Renault Captur. Sí, más de 5.000 euros de descuento y entrega inmediata. Pide tu cita ahora en los centros Renault Ginestar en Benissa, Denia, Gandía, Sátiva, Alcira, Torrent y Pista de Silla o en ginestar.com.
3: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4:30 a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
5: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
6: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

0: tenemos que tener claro es que todo esto, para que funcione, necesitamos profesionales. Y no sé si está valorado la dificultad de cobertura de algunos profesionales que tenemos como facultativos y enfermería. Tenemos un déficit de profesionales muy importante en la provincia y no podemos abastecer ya casi ni el hospital, los hospitales que tenemos, tanto el general como el provincial que tenemos en la ciudad de Castellón. Complicado será también abastecer de profesionales este nuevo hospital. Y evidentemente, sin esos profesionales, el hospital no va a funcionar.
1: Tots els terrenys estan ja adquirits i el Consell va autoritzar el passat 11 de setembre la contratació de les obres. El següent pas serà aquesta setmana que es publique la licitació.
2: I la Policia Nacional ha detingut en l'aeroport de Castelló un home de 29 anys que transportava 51 embolcalls d'heroïna a l'interior del seu organisme, Juanjo.
3: L'arrest es va produir el passat 9 de setembre després de la seva arribada en un vol procedent d'un país de l'espai sense. Els agents van detectar indicis del mètode conegut com a mula i després de l'expulsió dels embolcalls van comprovar que contenia més de 580 grams d'heroïna. El detingut ha ingressat a la presó provisional per ordre judicial. La investigació continua oberta.
2: I segons ha pogut saber Onda Cero, l'artista valencià Manolo Boix de l'Alcúdia ha mort este dimecres als 84 anys. Va ser des dels anys 60 un dels introductors del nou realisme a Espanya. Va rebre el Premi Nacional d'Arts Plàstiques l'any 1980 i el seu treball es va significar en diversos camps de la creació, per exemple, des de la pintura a la il·lustració de llibres, passant per l'obra gràfica i cartells i l'escultura. Descansa en pau. Fem ara un repàs per l'última hora de la informació esportiva amb Eduardo Esteve. Eduardo, bona vesprada.
4: Què tal, Núria? Bona vesprada.
2: De què estem pendents esta vesprada?
4: Tenim dos notícies. Al València, la primera ha sigut anunciat oficialment Javier Aguirre com a nou tècnic i la segona que ha sigut presentada per Aulio Vázquez com a nou director esportiu. Començant per la primera, el que era un secret a veus és ja una realitat. Sergi López, bona vesprada.
5: Què tal, Edu? Bona vesprada. Efectivament, és nou entrenador fins a final de temporada el mexicà Javier Aguirre. Recordem que signa fins al mes de juny amb una temporada opcional, sempre i quan aconseguisca classificar l'equip per a competició europea de forma directa per a la Lliga. Està previst que arribi demà a la capital del Túria.
4: Gràcies, Sergi. I Braulio, a la seva presentació, explicava el per què ha triat a Aguirre com a entrenador.
6: Bueno, yo creo que Javier, creo que uno de sus valores más importantes es la gestión de grupo, como bien sabéis. Y al final creo que él también, el contexto Valencia no le asusta porque es una, por poneros un ejemplo, una de las cláusulas para renovación la puso él. Al contrario, era súper ambiciosa y él sabe dónde viene, con mucha ambición. Y creo que además necesitamos un poco pues alguien que no le asusten los retos, digamos. Y él para nada le asusta, ¿sabéis? La experiencia que tiene en la Liga Española, conoce la Liga y conoce Valencia, que también es importante.
4: Javier Aguirre, que serà presentat el proper dilluns. Mentre al Villarreal té un nou internacional, Víctor Fran, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada. Ilias Akhomach ha rebut a última hora la cridada de Marroc per tal de formar part de la seva selecció en aquestes convocatòries internacionals. D'aquesta forma són fins 12 els futbolistes del Villarreal que estan en les seves seleccions. Problemes, per tant, per a que Íñigo Pérez pugui treballar amb normalitat al llarg d'aquestes properes 3 setmanes.
4: Gràcies, Víctor. L'Elx farà una mini pretemporada en este paró. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Bona vesprada. El Elche se concentrará la próxima semana en San Pedro del Pinatar, en tierras murcianas, con dobles sesiones de entrenamiento cada día, desde el lunes hasta el viernes. Todo para aprovechar este largo parón de 3 semanas por el virus FIFA, los compromisos internacionales. Además, el Elche de Anselmi aprovechará para jugar un amistoso la próxima semana en tierras murcianas. Aún no se sabe el rival. Y este viernes, recordemos, se mide a puerta cerrada al Cartagena, de primera ref en otro amistoso.
4: Gràcies, Felipe. I a l'Hércules es cuida la infermeria. David Esteve, bona vesprada.
9: Bona vesprada. Buenas noticias para Beto Compain en la sesión que se ha celebrado hoy en el Rico Pérez. Y es que Oriol Soldevila y Alberto Toril han trabajado con total normalidad. Toril va a estar en la convocatoria, podría tener minutos después de superar unas pequeñas molestias, mientras que Oriol Soldevila se ha ejercitado con el resto de sus compañeros. Eso sí, el catalán podría esperar una semana más para reaparecer.
4: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport. Núria.
2: Gràcies, Eduardo. Gràcies, companys d'Esports Comunitat Valenciana.
4: Adeu.
2: Pel que fa a l'oratge, la tardor ha començat amb sol i sense massa canvis en les temperatures, que continuen sent inusuals. En les hores centrals del dia, fins i tot avui, han superat els 35 graus les temperatures màximes. Demà dijous, un escenari semblant al d'avui, amb cel poc nuvolós i temperatures màximes entorn dels 28-30 graus i mínimes de 18-19.